Hi ha llocs que guardin la seva història entre xarxes, barques i les mans de la seva gent. Del 9 al 12 de juliol, les Cases d'Alcanar celebren la 5a edició de Les Cases, Dones i Mar. Una cita que ret homenatge a les dones que han estat part fonamental de la seva vida marinera. Passeja per una fira d'artesania i proximitat amb mig centenar de parades, prova les tavernes marineres, participa en activitats culturals i familiars i acaba el dia entre música a la vora de la mar. 4 dies per viure la cultura, la tradició i l'essència de l'art de remendar. Les Cases, Dones i Mar, elles han teixit la història. Vine i coneix-la. Del 9 al 12 de juliol a Les Cases d'Alcanar. Consulta tota la programació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Alcanar i al perfil d'Instagram @donesimar_lescases.

0: de contingut.
1: I, bueno, canviant de tema, els camins rurals, quants quilòmetres s'han millorat a Benicarló?
0: Bueno, Benicarló, en 8 anys de govern socialista només ha fet un camí, que és el camí Fossa Pastor. No s'han fet ningú camí més. Això també era una reivindicació del sector agrícola, perquè bueno, llargament pues, s'ha dit que els camins rurals és la inversió prioritària en matèria d'agricultura. Nosaltres, en aquesta legislatura, ens haurem gastat, haurem invertit 1 milió d'euros en asfaltar camins rurals. Vam començar a principi d'any en el camí Mallols. Vam seguir en el camí dels Segadors, que és una via pecuària que va fer la conselleria. Ara hem fet el camí Capuro, el camí Les Folles, i ara hem tret a licitació 3 camins més, que són el camí Rajolà, el camí dels Germans, que és la prolongació del carrer La Sequita des de l'avinguda Llibertat passant per Corts Valencianes fins arribar al Barranquet, i el camí que envolta Elies Ramon Fit, que és un camí que connecta el camí Artola i el Barranquet. 3 camins més, 7 camins rurals en tota la legislatura, inversió de 1 milió d'euros i aproximadament 8-9 quilòmetres de camins rurals. Totes aquestes reivindicacions venien del Consell Agrari Local, que ens van comentar, i per tant pues, bueno, anem a fer-lo realitat. Els obradors, Benicarló té un potencial primari espectacular. L'agricultura és una senya d'identitat de Benicarló, forma part de l'ADN, i és més, en totes les festes gastronòmiques que se deduen a terme durant tot l'any, com pot ser per exemple la festa de la cartofa, però no només la cartofa, l'hortalissa, també tenim una gran potència cítrica, d'ahí pues, la necessitat de que el sector, que les administracions tinguin que ajudar al sector, no? I nosaltres, pues, bueno, esta reivindicació venia del sector agrícola i anem a fer-lo realitat. És un milió d'euros en una legislatura invertits assaltant 7 camions rurals, poques vegades s'havien vist a Benicarló. I nosaltres apoyem el sector agrícola i, com t'he dit, un sector primari que és una senya d'identitat de Benicarló. L'agricultura i la pesca, les dues coses, no? Però l'agricultura és una senya d'identitat que hi ha que preservar, i no en parauletes, no anem a la festa de la carxofa i ja fem 4 fotos, i si no se preserva l'agricultura. L'agricultura se preserva fent inversions en camins, millorar la vida diària dels nostres llauradors, i per tant pues, pensem que aquestes inversions molt necessàries també, perquè són al final pues, 8-9 quilòmetres de camins rurals important perquè els llauradors pues, puguen fer ús d'aquests camins i puguen ajudar diàriament a la seva feina, no?
1: De quina manera decidiu quins són els camins més prioritaris per a millorar-los?
0: Totes aquestes reivindicacions venen del Consell Agrari. Uh-huh. Nosaltres a Benicarló tenim un Consell Agrari constituït des de fa molts anys, jo diria dècades, on els diferents representants de les entitats agrícoles de Benicarló estan allí. Estan dos sindicats de rec, que són les diferents comunitats de regants de Benicarló, està la cooperativa agrícola, està el Consell de la Carxofa, de la DEO, està també els diferents partits polítics, dels partits polítics hi ha alguns representants, la dona llauradora també està per ahí, hi ha moltes entitats. Uh-huh. I d'aquestes diferents entitats pues, estan mos diuen les necessitats que hi ha al poble. Bueno, el regidor d'agricultura pues, també ho veu, no? També va pel poble, sap quins camins estan malament i quins camins estan bé, no? Però sobretot el Consell Agrari, totes les inversions que se fan en matèria d'agricultura passen per ahí, i si no està el visto bueno del Consell Agrari no se fan. Això és així, no? És un consell que ens permetís que els propis representants agrícoles ens transmetisquen les seues necessitats, nosaltres les canalitzem i a partir d'allà actuem. I estes, bueno, pues, tots aquests camins que t'explica pues, són inversions que ens han demanat els obradors a través d'este Consell Agrari Local. I nosaltres sempre qualsevol proposta que tenim des d'agricultura o qualsevol cosa que volem fer passa per ahí, passa pel Consell Agrari Local, i sense el visto bueno de la unanimitat del Consell Agrari Local no se fa res. Entonces és important comptar l'apoyo del sector agrícola a través d'aquests consells.
1: I quines inversions faran al polígon industrial?
0: Polígon industrial, ara la setmana que ve comencem una inversió importantíssima. Jo t'he comentat antes que els accessos al poble són una prioritat per a este govern.

0: i per a qualsevol ciutat. Per això anem a fer aquest nou accés nord, que és, una, és molt important. O sigui, el polígono industrial anem a fer un nou accés, que és l'antiga carretera Càlix, que és el camí Sant Mateu, que va des de la subestació elèctrica fins a arribar a la cooperativa agrícola. És una carretera d'accés al polígono industrial, que ara és una inversió de 220.000 euros, més o menys, que permetrà pavimentar, asfaltar tota la via i connectar carril bici en tota la via, renovar luminàries, com una reurbanització de la carretera. I aquesta carretera és transiten molts de vehicles. Era una reivindicació que tenia la EGM a Benicarló. També tenim una entitat que és com si fos una comunitat de propietaris del polígon industrial. És la entitat de gestió i modernització del polígon industrial, la EGM, que ahí pues, estan representats tots els empresaris del polígon, empresaris i treballadors. I en aquesta entitat ens diuen les necessitats que té el polígon industrial. Com t'he dit, el regidor de turno, d'urbanisme, d'indústria, sap les necessitats, però és important que els empresaris, que totes les inversions que vas a fer el polígon compten el visto bueno d'esta entitat. Entonces, esta era una inversió que, molt important, que ells també ens ho van transmetre, que ens van dir que esta carretera necessita un arreglo i una llimpia de cara, i és el que anem a fer ara. Anem a asfaltar tota la carretera, anem a dotar de luminàries i anem a dotar de carril bici i una acera per a peatons. Aquesta carretera, junt amb la transformació que s'ha fet en el mercat d'abastos, que s'ha reformat íntegrament el mercat d'abastos, tota la coberta i tot el que s'ha fet en l'estructura, l'asfaltat de baix, la pintura vial, les plaques solars que s'han ficat també a la coberta, tot això eren necessitats que tenia la EGM del polígon industrial, subvencionades en part per la Conselleria d'Indústria, per unes subvencions que trau de forma bianual a través de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, que és l'IVACE, i ara estem ara asfaltant anem a fer aquesta carretera molt important i a dotar d'una necessitat que tenia el polígono industrial bastant important, inversió de 220.000 euros aproximadament, i pensem que serà una inversió molt important per al polígono, llargament reivindicada per als empresaris i treballadors del polígono, i anem a fer-la una realitat. Esta, la del mercat d'abastos i totes les que tenen. Ara mateix estem pintant en pintura vial tot el polígon industrial. Estem també ficant plaques solars al mercat d'abastos, que és una inversió de 50.000 euros, perquè hi ha que recordar que no només Benicarló, sinó tot el país té una necessitat de tindre la nostra pròpia energia, tindre sobirania energètica. És molt important, i anem a fer-lo realitat en aquest mercat d'abastos, que 50.000 euros d'inversió, que també està subvencionat en part per la Conselleria d'Indústria, i pensem que és una intervenció molt necessària. També càmeres de videovigilància al polígon industrial, que ara també estem en fase de ficar totes les càmeres en punts estratègics en carreteres del polígon industrial. Això també ens ho demanaven els empresaris i els treballadors, i anem a fer-ho aquest any, ja tenim contractat a l'empresa. I per tant, anar seguint fent inversions pel nostre teixit industrial. T'he parlat antes del sector primari, que és un teixit molt important per a Benicarló, en molt d'arraigo, però el teixit industrial també és molt important, perquè l'economia circular també parteix de la indústria. Benicarló també ha sigut un poble en llarga tradició industrial i l'hem de preservar. El polígon industrial també va ser una inversió important que se va fer en su dia, s'ha de mantindre. I totes les empreses que vinguin ahir i tots els llocs de treball, qualsevol administració té que preservar-ho i té que invertir perquè estiguin en les millors condicions possibles. I nosaltres anem a fer aquesta inversió, comencen les obres la setmana que ve, dia 13. Dia 13 de juliol comencen les obres de la carretera Càlix.
1: Altra de les inversions que heu fet a Benicarló ha sigut l'ampliació del cementeri. com ha anat i quina ha sigut la necessitat de l'ampliació?
0: L'ampliació del cementeri també és una inversió d'uns 300.000 euros que estem construint ja 296 nous nichos i 120 columbaris, i a banda estem fent una reurbanització de tot del 40% dels passadissos del cementeri municipal. Un 40% dels passadissos no eren accessibles en la plataforma elevadora dels fèretros. Entonces, nosaltres vam dir que teníem que accessibilitzar tot el cementeri. Entonces, estem reurbanitzant el 40% dels passadissos del cementeri municipal. Estem també intervenint en tots els passadissos en matèria de recollida d'aigües pluvials. Aquestes aigües pluvials... el cementeri pues, també tenia problemes en matèria de filtracions d'aigua i tot això, i estem ja fent inversions per canalitzar les aigües pluvials. Inversió també important en la majoria dels passadissos del cementeri municipal. Mobiliari nou, 42 bancs accessibles nous, i per tant una llimpia de cara important al cementeri municipal que li feia molta falta. Considerem que el cementeri municipal és una instal·lació municipal que no només importa el dia de Tots Sants, sinó que importa tots els dies de l'any, i per tant anem a fer-ho, i per tant inversió important. I parlant del cementeri, aquests 292 nous nichos i 120 columbaris permetrà tindre espai suficient per a un marge de 20 anys. Durant 20 anys tindrem marge suficient com poder fer ús d'aquests nichos i columbaris.
1: A banda d'aquesta ampliació, quines millores s'incorporaran en quant a accessibilitat, zones verdes del cementeri?
0: Bueno, zones verdes que hi ha davant i se'ls conserven, però en matèria d'accessibilitat, el que t'he comentat, el 40% dels passadissos interiors del cementeri que no eren accessibles en la plataforma elevadora, ara ho passaran a ser, perquè s'estan reurbanitzant tots els passadissos antics, i per tant tot la plataforma que hi ha serà accessible en tot el cementeri municipal, i a banda tot el renovació íntegra del mobiliari urbà, 42 bancs nous plenament accessibles per a la gent, i per tant considerem que aquesta inversió també feia falta i que és molt important.
1: I davant d'aquests projectes, en quin criteri decidiu quines són més prioritaris que uns altres?
0: Nosaltres al final tenim un programa electoral que complir. Això ho tenim molt clar. Nosaltres al final ens presentem unes eleccions i al final la gent vota el que considere, vota persones però també vota programes. Nosaltres tenim ahí un programa electoral que teníem que complir, i totes les inversions que t'he comentat són inversions que estan dins del programa electoral. Ara mateixa se va fer la piscina municipal, se va fer el camp de futbol 8, l'ecoparque nou que ha fet el consorci de residus, el sellat del vertedero que farà la Conselleria de Medi Ambient, l'estació d'autobusos que la portem des del programa electoral, totes les inversions que t'he comentat en el polígon industrial també les tenim en el programa electoral. La primera fase del bulevard ha de sentar entrades a Benicarló importants, carrer Vinaròs, Avenida Catalunya, i fer un bon bulevard com toca. També ho teníem al programa electoral. Vull dir, totes les inversions que s'estan fent o que estan projectades estan dins del programa electoral. Nosaltres al final ens presentem a les eleccions, sabem el que hem de fer i sabem el que hem de complir. I per tant,

0: i dirigir molt per aquesta línia. Ja l'any passat vam fer la replegada selectiva en els hotels, això va facilitar pues, els quilos que mai poden tenir-los reciclats, i en vidre pues, som dels millors en aquest cas que n'hi ha en l'actualitat.
1: I en la iniciativa han participat també un centenar de bars i restaurants. En quina medida és important implicar també al sector privat?
0: Per a la recollida?
1: Sí.
0: Claro, al final, sense ells estaríem fent les coses a mitges.
1: Claro.
0: Però és important que s'involucren en aquest assumpte i en tots, en la promoció turística, però també pues, en la qualitat mediambiental, en la sostenibilitat, per tal de que puguem buscar mecanismes que puguem d'alguna forma facilitar i el tindre més de reciclatge que mai. I en això pues, vull agrair-los a la col·laboració empresarial en aquest sentit.
1: La sostenibilitat és també, d'alguna manera, una qüestió turística. Pues, podem parlar ara també un poc del turisme de Peníscola. Recentment han presentat el nou pla estratègic de turisme. Quines són les línies mestres d'aquest document a Peníscola?
0: Bueno, pues el pla estratègic naix en la voluntat de continuar l'anterior que havia, de fixar pues, en les noves tecnologies que hi ha, de fixar pues, nous reptes en els quals, pues, mira, una ja la dia és la sostenibilitat, el tema de la intel·ligència artificial, el tema del municipi intel·ligent com a destino turístic intel·ligent, busca pues, millorar la qualitat del destí, que no està renyit en la quantitat, però sí que la qualitat és important, i crear pues, productes encara més atractius que els que tenim en l'actualitat, potenciant doncs, el sol i platja, el turisme cultural, la gastronomia, la desestacionalització, la internacionalització del destí, i per això doncs, productes com s'han creat i potenciar-los més fora de temporada, com és les llums de Nadal, com són les activitats culturals, esportives, socials, que portem a cap durant tot l'any, que fan que Peníscola cada vegada tingui més gent durant tot l'any. Al final estem buscant que tindre un destí, millorar la qualitat del turista, millorar l'oferta, tindre més producte i ser més desestacionalitzat, conforme s'està fent, i buscar pues, que les possibilitats que ja tenim i que estan en marxa, pues, potenciar-les més, conèixer més cada dia quins són els datos i l'afluència de la gent quines necessitats té per orientar el destí i l'oferta tant pública com privada en la cogovernança cap al lloc que vol fer-se més interessants en el mercat i tindre més demanda, però això demanda que sigui en més turista de qualitat que encara el que tenim en l'actualitat.
1: Peníscola s'ha sumat també al projecte Turisme que Suma. Ens podries contar un poc de què va aquest projecte i què aporta aquesta aliança a Peníscola?
0: Bueno, d'aquesta forma, aquesta aliança, segons me contaven, més de 20, entre 20 i 50 municipis de tota Espanya, que entenem que la sostenibilitat és una de les qüestions fonamentals que s'ha de treballar des del destí, que els nostres destins sumen, significa que som hospitalaris, que significa que estem criats baix la marca i baix la patent del turisme, i que hem de fer que el turista que vingui pues, vulgui tornar. Crec que en això som líders, hi ha una fidelitat enorme els turistes que ens venen i creiem que el turisme de forma ordenada és la raó de ser del nostre destí, que dona de menjar pues, a moltíssima gent, i hem de potenciar-lo pues, aquests dos vessants que estratègicament també estem dins, que són la sostenibilitat i la qualitat del turista que vol.
1: I per al turisme una qüestió clau és també la cultura. Aquestes setmanes estem veient a Peníscola el Festival de Teatre Clàssic, el de Música Antiga,

0: i moltes altres activitats. Penses que la cultura és s'ha convertit en un dels motors turístics, diguéssim, a Peníscola?
1: Vale, tenim el segon monument més visitat a nivell de tot Espanya, a nivell cultural, que és el castell de Peníscola, on hi ha hagut una inversió per part de la Diputació extraordinària de 5 milions d'euros, que l'ha catapultat sent temàticament i tant arquitectònicament com museísticament com un dels grans castells, museus a nivell mundial, en més de 300.000 visites, i que és l'únic edifici cultural o dels pocs en Espanya que s'autofinança. I això no ho podem dir tots. I a part d'això, doncs, se fan una sèrie d'activitats vinculades al teatre, a la cultura, al cinema, bueno, a lo que és la música, en tant en l'edifici com en el Palau de Congressos, i l'activitat cultural és una oferta complementària, un turisme sol i platja, que també fa que molta gent decidís que vindre a Peníscola gràcies a Nixers, que a Nixers festivals que s'organitzen.
0: Moltes persones, molts de visitants, se queden en la idea, podríem dir, equivocada, de que Peníscola Soles és sol i platja. Què li diria a vostè a aquestes persones per a que intenten involucrar-se més en totes aquestes activitats que organitzeu a Peníscola?
1: Bueno, doncs, que només té que veure que d'ací 2 dies o 3 tindrem acabat el que és una de les rutes de la pedra en cinc més importants que n'hi ha en tota la comunitat. Són patrimoni de la humanitat tot el que és la pedra en cinc a nivell de província, de comarques, i hem aconseguit, dins del Pla de Sostenibilitat Turística, ficar en marxa aquest projecte. Peníscola té molts productes. Peníscola cada vegada es disfruta més tot l'any. I en sol i platja és un producte estrella, és evident, però n'hi ha molt que veure, molt que fer. La Serra de Guirta, la marge de Peníscola, però no només això, sinó les activitats que des de l'Ajuntament s'impulsen a nivell deportiu, proves deportives, triatlons, campionats de tot tipus, a nivell cultural, festivals de tot tipus també, per a joves, per a gent menys jove, per a gent gran, festivitats, festes patronals són d'interès turístic nacional. Vull dir que al final l'oferta gastronòmica, que s'està treballant molt, que és una també de les estratègies que portarà a cabo el nostre pla estratègic. De fet, ja n'hi haurà unes jornades dissenyades pels mateixos a Cofradia de Pescadors en els restauradors de Peníscola al mes de desembre, vinculades a un producte important. No vaig a desvelar-ho, però hi haurà un cap de setmana gastronòmic a final d'any. I, bueno, jo crec que estem potenciant des de la BBV, vull dir que molt bé, en vídeos, és que això no cau del salt. Al final hi ha un treball de molta gent, i comprenc que hi ha gent que vulgui inventar, però l'invent l'hem aconseguit, de les llums, i l'hem aconseguit de moltes coses que nosaltres, que podem tindre allotjament tot l'any. Aquí viu ja gent que viu tot l'any del turisme, que tanque pocs dies, i el tercer al revés. Jo vaig arribar a aquest ajuntament en 2 mesos, que era la campanya estival, ara són 10. Ara els 2 mesos són de descans i el tercer any de treball. Hi ha hagut un canvi significatiu i se potenciaran productes com la gastronomia, com l'OIA, com els caps de setmana, com molts que fan que s'ompli a Peníscola durant tot l'any.
0: A més, durant l'estiu, com tots saben, la població de Peníscola es multiplica quasi. Com es reforcen en aquests casos els serveis, per exemple, la neteja, la seguretat o el manteniment?
1: Pues, fem el que podem amb poca financiació, i nosaltres reclamem la financiació que mereix un municipi turístic. No pot ser que nosaltres estem rebent diners com un municipi de 8.000, 9.000 habitants, quan així es fiquen pràcticament 7.000. Estem infrafinanciats, jo ho dic tant a la Comunitat Autònoma com al Govern d'Espanya, que així no podem seguir, però ni que vingui Messi a ser l'alcalde de Peníscola. O sigui, vull dir que al final la financiació és fonamental per a tindre els serveis en l'últim estat. I el sacrifici que fan els veïns de Peníscola és brutal, perquè els 9.000 veïns de Peníscola sacrifiquen d'alguna forma molta de la seva del benestar, de moltes de les funcions, invertir-les, sabent que l'Ajuntament les té que invertir en turisme per atendre-ho en el millor possible. És que te ficaria exemples, només el socorrista de la platja costen bàsicament mig milió d'euros.
0: Sí, sí.
1: Vull dir, i tot això, no hi ha un plus econòmic que ens vingui detrás per part de les administracions per a poder descargar-nos d'aixòs gastos i compartir-los en altres partides. Per tant, doncs fem el que podem, crec que ho fem millor que molts, que mai s'ha fet tantes coses en tan pocs diners, i continuar treballant per a que tingueu tot en el millor estat possible de cara a la gent que ens visita.
0: I han previstes algunes noves millores a les platges o als espais públics abans de que acabi la temporada? Alguna que destacaria?
1: No, ara estem continuant, bueno, ja que acaba la rotonda que estan construint, que ja estan totes les connexions acabades, que és la rotonda de la plaça Constitució, que prou mal de camp no ha donat, que l'està fent la conselleria, però que, bueno, que això ens farà recuperar l'edifici antic de l'antic ajuntament, i això pues, està previst que a mitjans de mes pues, se pugui acabar. Pues, no quedarà molt per a poder acabar-se definitivament.
0: Bueno, pues, moltes gràcies. Jo, per la meva part, moltes gràcies per
1: atendre'ns. Pues moltíssimes gràcies.
0: No sé si li agradaria convidar a la gent a visitar el poble.
1: Bueno, pues tots aquells que no haguem visitat, mos espere un estiu apassionant. I esperem i desitgem que tot això, en la suma de l'eclipse el 12 d'agost, pues, sigui també un estiu singular, únic i històric. Gràcies.
0: Moltes gràcies.